0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

0: Aprenem sobre el càncer de colon. És la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
2: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

老会

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

0: fet d'arruba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts, de 22 a 23 hores, a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí, a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.
2: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Bueno, va, que la parma ja està feta. I a la vora del riu Mare i m'ha deixat les espardenyes. Bueno, va, me cague la figuereta. Mare, no li ho diga al pare, que jo tornaré a per elles. I a la vora del riu Mare, he acabat! I el cas que fa ella, no!

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: 8. Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre pots entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: Sense punguit de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify @entrenosaltres_podcast.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Algo pasará, eso no cabe duda.
2: Hi ha cançons que fan història. Aquesta pot ser la teva.

perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu.

0: Gostat. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego. Graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
4: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent.
5: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
6: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
7: No estoy sola.
6: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
1: Aprenent sobre el càncer de colon.

0: és la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Siga benvinguts, benvingudes a la 100.8 de la FM. Benvinguts, siga, al nostre magazín matinal de Ràdio Pego. Exactament, les 8 i 7 minuts, nosaltres arrenquem avui la nostra selecció musical gaudint de la meravellosa veu femenina i espanyola de Ana Belén. Un cant alegre. Una celebració a eixe amor profund amb aquest Agapimú, una cançó que significa amor meu. Amb aquest meravellós himne, amb la veu inconfundible d'Ana Belén i aquest Agapimú, el donem la benvinguda i arrenquem la nostra selecció musical d'aquest dilluns 28 de setembre del 2026. Agapimú, amor meu.

Agapimu, amor meu, com havíem dit en grec, així estàvem disfrutant d'aquest tema festiu, aquesta cançó de música pop que va ser gravada per Anna Belén l'any 1979. I d'un gran clàssic per un altre, ens quedem situats a l'any 1991 recordant el tema Ojos de Gata de Los Secretos.

Ojo, de gata fantàstica, tema gran record a l'any 1991, una fantàstica, meravellosa cançó que recuperàvem de Los Secretos. En aquesta ocasió, passem a gaudir d'un tema que porta per títol I Hear You Ain't Nothing, un tema popularitzat a l'any 55, però que nosaltres ens quedem amb la versió de Dave Edmunds, de l'any 72. T'escolte tocar.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer aquest número premiat, el cupó de la 11, celebrat en la jornada del divendres 25 de setembre. Va ser el 12.061 de la sèrie el 93. Repetim. Número premiat en el cupó de la 11, celebrat en la jornada del divendres, va ser el 12061 de la sèrie 093.
2: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: Les 8 i 17 minuts, moment ara per escoltar un himne a la llibertat, a l'autenticitat, a un amor que no encadena. Donem pas a aquesta cançó que sonava el 2010 de la mà de la colombiana Shakira, Gitana.

Ahí sabem escoltant Alaska Itinerama amb aquest tema anomenat Vacaciones Infernales, una cançó dels anys 80. I és a tornar a per escoltar a la banda britànica, els Medicine Heart, amb aquest èxit, el tema del 73. Arriba del blues rock, arriba en aquest One and One is One. I like the way you walk, like the things you do. Parla, doncs, d'una unió perfecta, de la complicitat absoluta entre dues persones en una relació amorosa. You by my side. And when it's time to go, i diu que un i un és tan sols una.

reflexa, doncs, una visió optimista i vibrant de l'existència quan es comparteixen les coses en les persones adequades. Els Catarres a tot color, un tema que ens van presentar el 2013 des de l'àlbum Postals. Que avui

I viatjant a través de la música i de grans temes en aquesta ocasió, passem a gaudir d'un poderós himne de protesta en qüestió la falta d'amor, d'empatia i d'unitat en el món. Where is the love? On està l'amor? És on the Black Eyed Peas.

0: de la fan està la morra. Ahí estàvem gaudint d'aquest meravellós tema de Black Eyed Peas. I en aquesta ocasió passem a gaudir del tema Abanevi. El tema que significa t'estime en hebreo. Una cançó que va ser la guanyadora en el festival de l'any 1978, el festival d'Eurovisió, nosaltres exactament. És que demanem la versió del Xaval de la Peca. És un tema que ens va regalar al 98, picant el seu estil.
1: Siempre con gente alrededor.
0: I adaptant-ho, doncs, a l'espanyol.
1: Y yo me muero por decir
0: a Bunny B.

Bunny B, com havíem presentat, així estàvem gaudint del xaval de la peca amb aquest grandíssim èxit, aquest gran record a l'any 1978. I d'un clàssic a per un altre, en aquesta ocasió ens quedem gaudint, disfrutant de la veu inconfundible de la gran e inolvidable Rocío Dúrcal. Amb ella recuperem el tema Hoy lo vi pasar.

0: el temps.
1: Comencem la setmana i estem molt pendents de l'horatge perquè a partir d'esta setmana, d'esta vesprada nit, començarà doncs el moviment de veritat. Durant la vesprada creixeran tempestes per l'interior, especialment al nord de València i a la província de Castelló, però serà sobretot aquesta nit i matinada de dimarts quan alguns nuclis podran ser forts o molt forts. Aquestes tempestes seguiran una trajectòria general de sud-est cap al nord-est, avançant posteriorment cap a Catalunya. Entre esta nit i demà de matí, especialment en sectors com Tarragona i Barcelona, podrien descarregar amb molta intensitat i puntualment de manera torrencial. Alguns escenaris podrien arribar a dibuixar acumulats molt importants, fins i tot pròxims als 100 o 150 litres per metre quadrat, allà on les tempestes es regeneren durant diverses hores. El flux del sud-est, just amb l'inestabilitat disponible i l'aportació d'eixa humitat mediterrània, afavoriria el desenvolupament i el desplaçament d'estos nuclis. Després del matí del dimarts, esperem una treva relativa, encara que continuarien sent possibles alguns ruixats i tempestes molt irregulars i també dispersos. Però atenció, perquè el dijous podria començar una nova tanda de tempestes, de nou potencialment fortes o molt fortes en punts del territori valencià i de Catalunya. Encara hauríem d'esperar els models mesoescalars, però concretar exactament on golpejarà amb més força és bàsicament molt complicat. Com ja estàvem avançant, doncs no serà un canvi tan sols d'un dia. La setmana es presenta bastant mogudeta, amb nous episodis d'inestabilitat i també de cara al cap de setmana. Nosaltres, com ja sabeu, dia darrere dia seguirem informant-los de la situació meteorològica, encara que pareix ser que a lo que és el nord d'Alacant, sud de València, la cosa la tenim un poc més tranquil·la.
2: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Una súplica apassionada. Dona'm una altra oportunitat. Exactament. Este mes el tante xet, take a change with me. Arriesga't amb mi. Amb l'amor que jo et vaig a donar. És un gran tema del grup ABBA i tot un clàssic de l'any 77.

Fantàstic, en record tan gran èxit, com havíem dit, el que recordàvem amb Ava, aquest meravellós tema de l'any 77, eixa súplica, demanant-li doncs, a l'altra persona que arriesgue el seu amor amb ella. I d'un gran èxit per un altre, perquè en aquesta ocasió ens quedem recuperant un tema de La Guàrdia, en 1990, Cuando brilla el sol.

una cançó que parla doncs d'una relació casual i sense compromisos. Solter, un gran record, un fantàstic tema de La Guàrdia i 1990, Cuando brilla el sol. I d'un gran èxit per un altre en aquesta ocasió, una cançó que parla d'un conflicte emocional, i és que pareixer que torna un antiu amor i el qual el fa reviure aquests sentiments que pareixia que ja havia superat. Com t'hi atreves, mon?

0: per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.
1: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
2: Arribem a les 9 del matí i avui ho fem escoltant aquesta dueta de cantants espanyoles com van ser les Bàcara i d'elles rescatem un tema que ens van presentar l'any 77. Un famós èxit de música disco, el qual porta per títol I si I can boogie, sí senyor, puc ballar. Amb elles, amb les Bàcara, nosaltres avui arribem a les 9 del matí.

Així, amb la veu d'aquesta grandíssima cantant espanyola, Jackie Sagara, i aquest tema, anomenat Feel the Rhythm Stop, captura aquesta essència de llibertat a través del Bayer. Una cançó que va tindre doncs, bastant popularitat a l'any 2010. Fins que el ritme es detenga. Seguim amb més música, i del 2010... I ens quedem situats ara al 2017. Ho fem escoltant el Love Yourself amb Justin Bieber. You still hear

0: Dies millors ens havien quedat escoltant la veu de Joan Rovira amb aquest grandíssim èxit, aquest gran tema a l'any 2019. Continuem.
1: 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio.
0: You wanna turn me on, turn on your stereo. Moment ara per escoltar i donar pas a la grandíssima veu, a la gran artista espanyola, sí, com és Malú. Sé que sobraron molt. Una cançó que es parla, doncs, dels i baixos en una relació de blanco i negro.

0: usted.
1: Un dels temes més populars per al grup Eminem, que ho havíem presentat, un tema que ens va acompanyar durant la celebració d'aquest nou mil·lenni. Una cançó del 2001, un tema que interpretaven junt la grandíssima veu femenina de Dido, que famós està. But it didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. I anem a canviar d'estil radicalment, perquè és moment, és pas per a donar pas, millor dit, al grandíssim cantautor espanyol Jaime Galán. Una cançó que parla d'un doncs, amor sincer i quotidià.
2: No puedo ni quiero.
1: A ritme del pop flamencat.
2: Ay, ay, ay, ay.
1: Escoltem avui amb el tema A mi me gustas tú, un tema que ens va presentar el 2019.
2: Una persona...

0: t'agrada explorar facetes de tu encara desconegudes o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: És música. És passió. És Ràdio Pega.
0: I ens anem ara a recuperar un altre èxit, un clàssic popularitzat amb el neixa dècada dels anys 70. Amb una alegre melodia arriben els Middle on the Road i un dels seus majors èxits, aquest Chirpy Chirpy Chip Chip.

Ahí estàvem disfrutant d'aquest grandíssim èxit amb una gran melodia que ens arribava de la mà de Midnight on the Road. I d'un clàssic del 70 a l'any 2019 amb Halsey. Recordem i rescatem aquest Without Me.

Kelsey, a més de Results Me, sense mi. Seguim viatjant a través de la música, anem a rescatar d'una clàssic, un altre d'aixòs grans temes dels anys 80 en aquesta ocasió. Un tema original de Golpes Bajos, una cançó del 83 en aquesta ocasió interpretada per Iván Ferreiro, No mires a los ojos de la gente.

0: La veu del grandíssim artista Iván Ferreiro, el gallec, doncs interpretant aquest clàssic de l'any 83, No mires a los ojos de la gente. Fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat. I seguim amb grans músics espanyols, d'un gallec passem ara a escoltar a un madrileny. Ens quedem situats al 2020 rescatant el tema Cortocircuito de Cortocircuitos del grandíssim Mr. Quilombo.
1: Llenamos la piel con nuestras experiencias, cargamos el coco.

Ahí sabem escoltant el gran músic espanyol de Mr. Quilombo amb Cortocircuito. I en aquesta ocasió en Madrid ens quedem, perquè ens quedem en aquesta ocasió escoltant la veu de Natalia Jiménez, veu líder de la Quinta Estación, amb un dels seus majors èxits, El Sol No Regresa.

Les 9 i 46 minuts, moment, tornarà per gaudir de tot un clàssic dels anys 70. Exactament, ens situem a l'any 1979 amb el grup M.A. i una celebració... amb aquest pop music recorregut irònic per la història i el poder universal de la música. Rendim homenatge a la música popular, música sense fronteres, això que uneix persones i generacions. Pop music.

Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia. L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.

Joan Rovira, m'agrada aquestes celebracions, els petits plaers, aquests moments de la vida que ens fan feliços. I tots aquests moments són els que s'han de celebrar. M'agrada, amb la veu del grandíssim cantant Joan Rovira. I d'un gran èxit per un altre, en aquesta ocasió, Oh Man Rage, el tema Don't You Want Me.

La lluita per el poder, el control en una relació. Ah, això és el que ens contaven de Human Leech amb ese gran tema del record, Don't You Want Me. I d'un gran clàssic, en aquesta ocasió ens anem a escoltar i recuperar una cançó del 2018. Ho fem escoltant els Café Quijano. Ells ens deien això de la vida no és un la la la. Amb aquest trio de germans nosaltres avui arribem a les 10 del matí. Siempre son...

0: Aprenem sobre el càncer de colon. És la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
1: T'agrada la música?
2: T'agrada la música?
1: Radio Pego
2: 107.8 en FM.

0: El valor dels detalls, eh? Una cançó que parla, doncs, d'anar passet a passet, poquet a poquet.
1: Un poquito mía.
0: Un poquet d'atenció, un poquet d'estima per poder conquistar a aquesta persona tan especial, eh? I sense presses, sense pressió. Diego Torres i Carlos Vives arribaven amb el tema Un poquito. En aquesta ocasió ens quedem disfrutant d'un tema del 94 amb la veu de Toni Braxton, aquesta Breathing Again.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Cap a Astúries, que ens desplacem en aquesta ocasió. Anem a gaudir de la veu del gran artista Melendi amb una cançó que parla, doncs, d'eixe amor, d'eixa passió, d'eixa complicitat profunda entre dos persones. Pero desde que estamos juntos.
2: Tú dijiste adiós con la mirada mientras que sonaba un tal Romeo

2008, escoltant la gran veu de Leona Lewis, amb aquesta cançó que ens parla d'un amor tan intens que causa dolor. Binding love. Amor que sangra. Leona Lewis.

Blinding Love amb Leona Lewis, Amor que sangra. I en aquesta ocasió ens quedem situats en el 2018, escoltant el tema My Blood, una cançó que ens parla doncs de gratitud, de lealtat, aquesta lealtat incondicional, aquesta disposició per poder enfrontar qualsevol desafiament junt a la teva persona estimada. Ens quedem escoltant aquest èxitos tema dels 21 Pilots.

t'agrada explorar facetes de tu encara desconegudes o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada. Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

Des del treball som a sistema disfrutant del grup català i els Pets. La cançó que parla doncs, d'enyorança, de rutina, deixant necessitat de tindre al teu costat a l'altra persona després d'una ausència. La teva vida és molt avorrida sense el teu cos.

Del 2018 al 2021, canviant d'estil radicalment, arriba Daddy Yankee amb el tema Problema.

0: Problema de Daddy Yankee. I ara es torna per escoltar els Funambulistes amb una cançó que ens parla, doncs, d'alegria, d'aixes persones especials que il·luminen el nostre dia a dia i aporten aquesta felicitat quan estan al nostre costat.
1: Me suena el tambor.
0: És salut.

A ritme de música llatina, aquí arriba un tema. Un tema ballable, una mescla de tristesa, de la deu amb la energia de la passió. Un tema que ens arriba de la mà de Jason Derulo, David Guetta, que compten amb la col·laboració de la gran rapera Nicki Minaj i Willy William. Madre mia! Tots ells arriben amb aquest goodbye.

Una cançó que fa com un crit d'atenció urgent al govern i a la societat. Així estem disfrutant de la legendària banda de rock australiana, els Midnight Oil, amb eixe First Nation. Un poderós reclam de la justícia històrica i els drets dels pobles.

0: Producte nacional. De moment ara per escoltar David Otero, que en aquesta ocasió comptava amb la col·laboració de la veu femenina de Rosalén amb el tema Baile.
1: Tu i jo, sincronizados como nadie.
0: Com acaba de dir, doncs representa això, la sintonia perfecta entre dos persones que s'entenen a la perfecció, que no fa falta ni parlar. Baile. Alma.

0: l'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres.

Estimar algú reflexa, doncs, aquesta sensació de a vegades d'incredulitat, aquesta fortuna de poder despertar al costat de la persona que tu estimes, no? Love someone, estimar algú amb la veu de Lucas Graham.

0: I canviant d'estil radicalment, ens quedem situats en el 2010. Avui rescatant un fantàstic tema de Marc Anthony. Una profunda declaració d'amor, amor sincer, de devoció, de desig intens, de fusionar camins en un sol.
1: En tu vida.
0: Tu vida en la mia. Marc Anthony.

I seguim amb aquesta oda de passió i d'estima, però en aquesta ocasió amb la veu de Mala Rodríguez, que arribava junta a la veu de Steel G amb el tema Contigo. Parla doncs d'això, d'una relació intensa, apassionada, aquesta forta necessitat d'estar junt i pegat.

Home, que és meravell que estem a una servidora. Diu adeu, desitjant-los a tots que han de passar una feliç jornada. Recordar-nos que la bona música continua acompanyant-los així al nostre costat. Amb la companyia de Carolina Ferrer, que us acompanyarà fins a arribar a una de la vesprada. Que tu i jo tenim una cita, ja sabeu, com sempre puntuals. Us espero així en la 100.8 de la FM a partir de les 8 del matí. No em falteu, eh? Passarem llista. Bueno, sigueu feliços, cuideu-se. Continua ahí al nostre costat gaudint de la bona música. I demà es tornem a retrobar, tornarem a escoltar així en la 107.8 de la EFA. Sigueu feliços, una abraçada, ciao.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música d'ara i de sempre.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
0: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego. Para eso no hay justificación.

0: acció social d'acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: T'agrada explorar facetes de tu encara desconegudes o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
3: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mel de categoria. Benvingudes, benvinguts si vos acabo d'incorporar. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. I qui vos parla, Carolina Ferrer, sempre, sempre encantadíssima d'estar amb tots vosaltres. Avui és dilluns 28 de setembre, ara mateix les 11:06 minuts del matí. És moment de repassar l'actualitat musical amb vosaltres. Ens fem, com sempre dic, companyia mútua, que és el més important. I a més ens posem al dia de les cançons que van arribant a aquesta casa, que són moltíssimes. Hi ha una activitat frenètica ja al començament del curs, així que el que no tenim és molt de temps per a repassar-ho tot. Així que anem allà, sense perdre un segon. Lo nou de Miley Cyrus, que ara és Miley, a seques, Buzz Persuades.

Més novetats, ara sí tenim la música de Dana, acompanyada de la gran artista Belinda, i juntes interpreten Dolce Vita. Love, love, and love.

entre el pop i la bossa nova és fàcil enamorar-se. És el missatge que ens deixa Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Pablo López ara ve acompanyat en esta nova cançó amb Lola Índigo, Casi Siempre.

James Warren. Este tema anomenat Passenger continua sonant i molt ben posicionat encara en les llistes. I d'una cançó que ja té algun temps i que continua sonant, a una altra nova, Marlena, Amiga, Date Cuenta.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns,

0: Martin Garrix, U2, Fireflies. I així tenim lo nou de Sutherland. Es diu L'Última.
1: Sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

tot i que ja té un altre single al carrer. Este és el que en estos moments està en llistes i pujant, Hate That I Made You Love Me. Ella és Ariana Grande. Més novetats, estrena single també Camilo, El Árbol.

Ella Langley és número 1 als Estats Units amb aquest nou treball de country, Choosing Texas, des de Dandelion. Antoñito Molina, Superviviente.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, la veu del poble. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.

0: gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdidas de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Aprenent sobre el càncer de colon és la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
3: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Ràdio Pego. Som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

Tame Impala i Jenny Dràgula. Ja coneixes este tema, estan llistes encara i també està la guaracha, per suposat. Manuel Turizo i Martin White.

0: Superhero. Radio Pego. Ràdio de proximitat.
1: Era Pablo Alborán amb Tiempos Bonitos. Fantàstic el tema. Freya Sky, Bad Taste.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
1: Maluma i Shakira amb Agua i altres dos grans que s'uneixen per a una cançó. Karol G i Bruno Mars.

0: Pensava que era tard per mi.
1: Joey Crooks, Painkiller, amb el featuring de Denzel Curry. I ja per arribar al final, arribar a la una pràcticament, Lluís Sánchez, Cridar als quatre vents.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
1: Aprenent sobre el càncer de colon. És la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.
5: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
6: Acció social de acció urgent. El projecte Acció Social està destinat para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.

0: i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

estic cansat tant de baixar el cap. Si m'escolta tota la ciutat, i això és real. Cabron, tu no ho fas igual. Partits perduts només són empats. Si hi ha problemes jo poso el braç. Jo segon lloc, primer els meus germans. I això és tan real. Faig un petó al rosari, tinc a prop, tot anirà bé.

faig un petó al rosari, tinc a prop, tot anirà bé. Si encara és necessari, està on estem, només porta temps. Camino pas a pas, la vida

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Ràdio Pego, @ràdio Pego, està també a Facebook i Twitter.

She dances on my tongue. I know it's just a hunch.

Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8:30 a 11:15 del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

És a cada moment quan tens l'oportunitat de no contribuir i fer un pas al costat. És a cada moment i el temps se t'està acabant. Qui voldrà ser opressor o alliberat?

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Radio Pego.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

Du hast mich. Du hast mich.

Escoltes Radio Pego.

Som la teua veu. Ràdio Pego.

No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble.

Costa molt sobreviure a la derrota, però encara és més difícil acceptar-la, i costa molt seguir en veu enmig d'aquesta boira, però encara és més difícil evitar-la. I si tot el que hem fet no serveix demà, no podré

portes amb circumstàncies no gaire clares, però no es descarta que es tracti de nous casos de

Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'Asrac, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que poden pujar totes les persones. Au!

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No,
1: no pot ser.
2: No pot ser.
1: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Ràdio Pego, 106.8 FM.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.
2: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Aprenent sobre el càncer de colon és la proposta de l'Associació Esperança d'este mes de setembre. Dimarts 29 de setembre a les 6 de la vesprada i a la Casa de Cultura de Pego, l'oncòloga de l'Incliva, la doctora Noelia Tarazona, amplia informació sobre el càncer de colon i aclareix dubtes sobre els últims avanços mèdics per frenar el seu desenvolupament. L'Associació Esperança et convida a assistir per a continuar aprenent.

0: Look what you've done. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
2: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
3: Radio Pego.
4: Música! Radio Pego. Dona seva veu. Radio Pego.

La Fàbrica de la Vida visita Pego este dijous 1 d'octubre. De 5 a 8 i mitja de la vesprada pots donar sang al centre de salut de la localitat. Si eres major d'edat i peses més de 50 quilos, pots acudir amb una bona hidratació a donar sang, a regalar vida.